ọjọ́ méjìlélógún mà rẹ̀. Bí eré bí àwàdà bí àwàdà bí eré. Mo rántí Tóyọ̀ sí Arígbábuwó nínú orin wọn kan tí wọ́n kọ nínú eré kan ńgbà kan. Ìpè àfi bímọ lọ àfi bímọ lọ àfi bímọ.